0: turuturú, y que lo dice más con este buen rollo. Es una canción para acabar el hoy por hoy de este día 13 de agosto. Para ti, que mañana vas a pasar una parte del día mirando al cielo y otra mirando a la viña, porque está la uva a puntísimo de recogerse. Bueno, para ti, que mañana mirarás al campo, y para todos los demás, volveremos a las 6, las 5 en Canarias, en hoy por hoy. Hasta mañana.
1: Por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Si sí, portaven dies preparant-nos per mirar l'eclipsi. Teníem les ulleres, els horaris, els llocs d'observació i totes les recomanacions apreses. La lluna va arribar puntual, això sí. El que ningú havia convidat era aquell núvol enorme que es va plantar damunt de moltes localitats de la nostra comarca. La meteorologia, que també té un sentit de l'humor particular. Ahir vam aprendre, entre altres coses, que podem preparar tot fins a l'últim detall. Després arriba un núvol i es recorda qui continua manant, i no som nosaltres. Avui, almenys, per fer ràdio, no necessitem que el cel estigui clar. És dijous, és 13 d'agost, són les 12:20, i això és Hoy por hoy Ontinyent, Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts.

0: hem de tornar a mirar al cel per a veure què passa amb l'oratge. Lluís Francesc, bon dia.
1: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
0: Tindrem núvols o no tindrem núvols avui? Ui, espera, la picaeta no.
1: A nivell general, esperem cels amb pocs núvols o algun interval i nuvolositat d'evolució diurna a l'interior. Les temperatures, en canvi, sent lleugers i vent fluix de direcció variable. De moment, tenim avisos per calor i per tempestes este dijous. A l'interior sud de la província de València, a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, hem de dir que les tempestes esperen més a llocs de l'interior, a llocs muntanyers de l'interior. De moment, este dijous era un dia marcat per intervals de nuvolositat variable i nuvolositat d'evolució diurna. No descartem que pugui entrar un corrent tempestuós, però en principi, com comentaven a l'interior, vents terrals que seran predominants a la segona part del dia i bufant moderats per moments, i una temperatura màxima al voltant dels 38 graus. Recordem que tenim avisos per calor també a l'interior sud de la província de València en el dia d'avui. Divendres baixen lleugerament les temperatures, els vents bufaran variables i els cels aniran de nou de poc nuvolosos en velocitat d'evolució diurna. I és que hi ha que recordar que el divendres es mantenen els avisos per tempestes que ja són més probables a les comarques centrals, per supost, també. No descartem que puguen caure a la Vall d'Albaida.
0: Gràcies, Lluís. Pues tempestes. Avui ja heu escoltat que és probablement a la zona de muntanya, però no sabem demà què és el que passarà de cara al cap de setmana. Ja veurem, demà tornarem a escoltar a Lluís Francesc. Carmen Úbeda, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Miguel.
0: Després te pregunto per l'eclipsi. De moment sí. No preguntaré res.
2: No m'ha agradat el que ha dit
0: no,
2: Lluís de l'oratge.
0: Les tempestes, i bé, ja comencem, ja veuràs tu.
2: No m'agrada.
0: Bueno,
2: que venen festes.
0: Volem que... Este, veres. Volem que passa demà. Però temperatures a hores d'ara?
2: Doncs mira, estem entre 30 i 33 graus.
0: Val.
2: Bueno, podríem dir 34,
0: val,
2: perquè acaba de canviar ara mateix. Ho he actualitzat i ha canviat. Més fresquets avui...
0: No tornes a actualitzar, per
2: no,
0: favor.
2: No, no vaig actualitzar més. Més fresquets avui a la zona de Geneta d'Albaida, és allí on tenen els 30 graus, i la màxima és 34 graus, estan a Guadasséquies. A Ontinyent, 33.
0: M'agrada molt perquè l'altre dia li comentava jo a Lluís Francesc que hem normalitzat que tindre 33, 34, 35 graus no és massa calor, saps?
2: No.
0: Ha fet tanta calor aquest estiu que 35 graus ja pareix
2: que
0: no és massa calor.
2: És que hem arribat a dir 42, 43,
0: 44. La setmana passada vam arribar a 44 graus a Ontinyent, encara la setmana passada. Volem què passa. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: Ara sí, picaeta, per favor.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida,

0: Tomàs Marín, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ja estem els tres, que habitualment estem esta setmana, així a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Recordem que la propera setmana ja estarà tot l'equip complet, perquè ja arriben les festes d'Ontinyent, de Font de Moros i Cristians. Són festes. Demà ja farem una prèvia d'aquestes festes que comencen ja este cap de setmana. Després vos contarem i ja també vos avançarem les cosetes que farem la setmana que ve, des de fora d'aquest estudi. Estarem al carrer tots els dies. Sí, tots els dies, fent este programa, i ja vos contarem que més coses hem preparat. Però, de moment, tenim que viure el present, que és avui, 13 d'agost de 2026.
2: El que dia no hi
0: el dia després de l'eclipsi. Abans dels continguts, per favor, Carmen, experiència que vas viure. La cara de Carmen.
2: Experiència que no vaig viure, millor dit. Perquè també és de veres que no vaig anar a buscar ningú puntat del poble, ni ja res per l'estil, ni vaig anar al Calvari ahir en Montaverner, que estava preparada aquesta visualització. Vaig veure, vaig assomar al pati de ma casa, perquè bueno, el núvol no es va apartar en tot el rato.
0: Correcte.
2: Aleshores, jo sols vaig tindre la sort de poder veure un moment. Vaig ficar les ulleres a l'inici i vaig veure una boleta tarongeta, que era el sol,
0: sí,
2: però ja després és que no es va veure absolutament res. Res de res. Sí que és de veres que va ser curiosa la sensació, que imagine que la gent que el va poder veure millor encara seria més guai,
0: sí,
2: però sí que va ser curiosa la sensensació de dir, ostres, està fent-se de nit. No de nit fosc, com en altres punts que es va veure
0: llum,
2: millor,
0: hi havia llum,
2: però sí que és de veres que el núvol estava tapant literalment el sol, i sí, en altres punts del cel sí que estava blavet,
0: sí,
2: i anaves veient com passava, com se n'anava a blavor del cel, no? Mm. Es feia griset, oscuret, es va fer un poquet de nit i després
0: ja va tornar
2: com es va tornar a fer el cel, part del cel blau, i se núvol es va quedar ahí tot el rato. Com tu dius, pues...
0: Sí, sí, que té un sentit de l'humor particular, l'horatge i la meteorologia.
2: Estes coses passen, al final, el que has dit tu al principi, no? Que això ens fa donar-nos compte de que no manem,
0: no
2: nosaltres,
0: manem nosaltres
2: del món, mana la naturalesa.
0: Exactament, és que no manem nosaltres. I ahir va ser la prova, almenys els que estaven així a la nostra comarca, és que tu estàs en Montaverner...
2: Crec que en alguns punts, en alguns municipis...
3: Fontanars.
0: Sí, Fontanars sí que es va veure.
3: Fontanars es va poder veure.
0: Sí. Així on Ontinyent no, també és núvols...
3: Poqueta cosa.
0: Molt poqueta cosa. I a Xàtiva, tu vas estar a Xàtiva?
3: Sí.
0: I?
2: Tampoc.
3: Jo em ric perquè... Jo vaig a confessar una cosa, no tenia ulleres.
0: Val.
3: Jo vaig ser un dels, de les persones...
0: Damnificat.
3: Que va... No damnificat, sinó que s'espera sempre a última hora i després li pilla el bou. Yeah. Sempre passa el mateix.
2: Jo vaig a dir una cosa, al principi vaig eixir en por. Encara que estigui al núvol, jo em fiqui les ulleres. Dic, és que no es veu res. I al final és que estava ja sense ulleres perquè...
0: No, si està al núvol, no es veu res.
3: Mira, vaig estar fent les coses de casa. I al voltant de les 6 de la vesprada, jo estava tirat en el sofà. Per res, vaig fer la sisteta de les 6 de la vesprada tan habitual.
0: Sí.
3: Que a voltes 6. M'alça a les 7. Jo a les 7 m'alça... M'assoma al balcó, veig la gent assomada a un pont que tinc jo al costat de casa, tota la gent ahí junta, i em va entrar un fomo. I vaig dir, vaig a fer una missió. Igual que en els cromos del Mundial que no es trobava, vaig a trobar unes ulleres. Li creia a mi que tampoc tenia ulleres. Mano a mano, anem a buscar. No van trobar res.
0: Clar.
3: I clar, anem passant les hores, bueno, anem passant els minuts, millor dir, perquè serà un poquet a contrarrellotge, sí. I anem cada volta... Vaig a dir una paraulota, més acollonats, per no mirar el cel. Teníem hasta por, anàvem mirant cap avall.
2: Sí,
3: però què
2: sí.
3: Fas, Tomàs? Però si encara no és l'eclipsi, i no pega el sol.
0: Caminant d'esquenes sí, al sol.
2: Que no es veu, que no es veu.
3: I van dir, mira, ens anem a centrar així, en un parc, que tenim unes vistres aixina xuletes de tot el que és l'skyline de Xàtiva, però no es veu el sol. Comença a baixar tot, comença a baixar la temperatura, comença a fer-se aire, comença a notar com ixe mega núvol. Tenia, vamos, jo crec que les ganes també d'inclús deixar-nos un poc de pluja, i va ser un moment que sincerament va ser brutal. Jo crec que és algo històric, és algo molt bonic de viure, i tant de bo, doncs, la meteorologia i sobretot els núvols ens deixen gaudir-ho ja no l'any que ve,
0: no,
3: sinó d'ací dos anys, que és on el tindrem més propet. Però bueno, va ser una experiència molt xula el fet de veure com es feia tot fosc i després tornava la llum, com baixaven els graus, perquè jo vaig notar una gelor quan va baixar tot, la temperatura va pegar un bon gelor, el vent, també em vas quedar flipat en la gent, de la reacció de la gent, aplaudint, xillant... Hi havia gent inclús en el claxon del cotxe pitant, i dit que acaba, vol Ferran?
0: És que a mi me va arribar gent, per exemple, de València, i vídeos i imatges d'allà, que es va veure molt bé, I la gent estava flipant, com dir, ostres, és que és emocionant, tio. És que és emocionant, és un moment molt emocionant. Jo no vaig veure res, tu tampoc, i tu tampoc.
2: Jo, lo del fred no ho vaig notar.
0: No,
2: vaig notar la baixada de temperatura. Saps què vaig notar?
0: Què?
2: Mal de cap.
0: Ostres.
3: Què dius?
2: Te ho prometo, un poquet després d'acabar l'eclipse. Estava buscant...
0: Això és el núvol.
2: Estava buscant la informació.
0: Va ser el núvol, que va baixar la pressió. Bueno, pot ser que baixi la pressió, atmosfèrica. Ahir Ivan ens deia que sí que afectava el tema atmosfèric, i pot ser que baixi la pressió atmosfèrica. Bé, ja hem contat la nostra experiència.
2: Ens veiem en 2027 i 2028, que tampoc crec que el podrem veure, no?
0: És el 2028, és el
3: 2027, ho tinguem difícil.
0: No, 2027 segur que no.
3: I 2028 és en agost, era?
0: En gener.
2: Dimecres 26 de gener de 2028.
0: Però ja veurem, queden dos anys.
2: Ja,
0: no, que no
2: ja farem una informació no especial, home, farem, clar. Home.
3: I no és solar.
0: No és solar, és anular. Bueno, pues ja està. Fins així la nostra
2: una
0: no experiència.
2: Una cosa, se'n torna despert ja, quasi. Home, en eclipsis,
3: Jo flipava amb ma mare.
2: Que guai.
3: Jo flipava amb ma mare ahir, dient-me, bueno, Tomàs, a les 7:33 veuràs la totalitat, estem buscant un punt. I jo, mama, d'on he dit això? Me fa jo de tots els dies estar escoltant-ho.
0: Escolta la ràdio, clar, que sí.
3: Que pobreta meua, vamos, estava emocionadíssima, va quedar despagat.
0: Normal, ell i molta gent, segur. Ell i molta gent.
3: El Google i això, l'agarrem.
0: Tanquem el capítol de l'eclipse.
2: Sí, perquè si no...
0: S'acaba l'eclipse, anem a repassar ràpidament què és el que hem preparat per a l'Hoy por Hoy avui.
2: Doncs avui en l'Hoy por Hoy anem a viatjar fins a Aielo de Malferit, parlarem amb l'alcalde, amb Cristian Verdú, sobre un procés de participació ciutadana que va obrir-se al voltant d'un projecte de construcció d'una planta de tractament de residus al terme municipal d'Albaida. És al terme municipal d'Albaida, però els veïns i veïnes d'Aielo de Malferit tindran obert este procés de participació per a poder opinar i presentar suggeriments d'esta construcció, perquè tot i que la instal·lació se situarà en terrenys d'Albaida, l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i els seus veïns i veïnes s'han definit com a un grup d'interès prioritari.
0: Sí, perquè està dins...
2: Està, exactament, està propet a la,
0: zona,
2: a la localitat.
0: Sí, que han analitzat i perquè, a més, l'accés a
2: aquesta
0: parcel·la
2: els camions...
0: es faria pel camí antic que uneix Aielo amb Montaverner. Imagina, per això... estan participant i han demanat aquesta participació, però volem aclarir aquestes coses perquè este matí, Tomàs i jo, hem estat ahí una hora...
2: Sí, al final és un tema, jo crec que trau aquest debat també un poc, no? I també volem aprofitar per resoldre els dubtes als veïns i veïnes que al final són els que tenen aquesta opció de poder opinar, de poder participar en aquest procés.
3: I a més en Aielo els antecedents no són bons,
0: no
3: perquè
0: són bons.
3: Fa lluites veïnals, si no recorde malament, fa dos o tres anyets amb el tema de la planta de biogàs, sí. I a lo millor això és la clau, també resoldre un poquet i de què va anar l'empresa, què va
0: principi,
3: ser,
0: clar,
3: com podem participar.
0: No té res a veure, en principi, amb una planta de biogàs, en principi, però... Volem aclarir-ho. Li preguntarem a l'alcalde d'Aielo de Malferit. Què més coses?
2: Més cosetes. De nou tindrem la secció esportiva de Ser Deportivos amb Tomàs Marín per a repassar tota l'actualitat esportiva. Tomàs, és que els esports no paren.
3: No paren. Vull jugar a l'Ontinyent. Si no recordes, bueno, vaig a contar-te que es va suspendre el partit de Xàbia.
0: El de l'eclipsi?
3: Sí. No, però vaig a el partit del Real Madrid es va jugar,
0: sí,
3: pixava de la risa, veig les imatges com es feia venir després de dia i la gent en les graderies, en les ulleres. Bueno, això, que farem un poquet de pretemporada després.
2: Més cosetes. També tindrem a nosaltres a Ximo Carbonell, regidor de Medi Ambient de Bocairent, per a parlar de la jornada d'autoprotecció i prevenció davant incendis forestals que van a celebrar avui al municipi. A més, farem un mega surf festa, un carrusel pels pobles de la nostra comarca que estos dies viuen les seues festes patronals i de moros i cristians, i també parlarem de la Fira de Xàtiva.
0: Exacte, perquè també comença ja demà, no? Si no m'equivoque.
3: Exacte.
0: Convidarem a Tomàs, a lo millor, no? Convidarem a Tomàs, perquè clar, ell és experto i és home autoritzat per a parlar de les festes del seu poble.
3: Soc home autoritzat, però no objectiu.
0: Però eres
3: això cal tindre molt clar, eh?
0: Però eres autoritzat, ja està, s'ha acabat. Gràcies,
2: Carme. El dissabte n'hi ha motos.
0: Sí, bueno.
2: És
0: l'única porta a la redacció Tomàs Marín tots els dies. No, el dissabte hi ha motos. És de Xàtiva, el dissabte, les motos.
3: El dissabte, tots les motos.
0: Les motos. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies.
0: Ràpidament. Anem a l'hora 14, Tomàs, vinga.
3: Bueno, eclipsi. Realment a la risa, perdoneu. Anem a parlar de l'eclipsi, de com es va viure a la nostra comarca. Us comentarem un poquet en quines parts es va veure, en quines parts no, i com no. hem aconseguit un poc d'aprenentatge de cara als pròxims esdeveniments d'aquest tipus. Ja jo crec que tots els ajuntaments i tots els organismes que realitzen aquest tipus d'esdeveniments ja tenen una idea de com es pot realitzar i també com no la idea del famós núvol. Per altra banda, ens centrarem en Ontinyent i en les següents notícies de la jornada, us contarem tota l'actualitat. I per altra banda, parlarem, com no, d'aquesta entrevista amb Cristian Verdú, amb l'alcalde d'Aielo de Malferit, respecte a la planta de reciclatge del municipi d'Albaida. També ens centrarem en Bocairens, ha realitzat una junta de seguretat abans de que donin inici les festes en honor a Sant Agustí. Després també parlarem del municipi de Terrateig, d'una notícia que ens ha sorprès un poquet en relació a un càmping entre el municipi de Terrateig i de Montitxelvo. Farem parada també en Agullent i, com no, en l'agenda d'un cap de setmana que, bueno, que pinta molt bé. D'un cap de setmana, no, d'un dia que pinta molt bé. De cap de setmana ja parlem demà.
0: Ja parlem demà. Molt perfecte, ja ho tenim tot. Carmen, moltíssimes gràcies. Després l'escoltarem de nou a l'Oi per Oi. I a Tomàs en uns minutets, després de parlar amb l'alcalde de Aielo Malferit. Gràcies als dos. Cuidao, que se trenca tot. Anem a publicitat i després anem a Aielo. Vinga.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena SER. Fira't música, Fira't Xàtiva. Del 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romàntic Dimoni i Naina. Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Díguez i la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
4: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
5: En la Cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 12:37. Anem a Mallola de Malferit, perquè allà l'Ajuntament ha publicat la informació sobre el projecte d'una nova planta de tractament de residus. A veure, la instal·lació estaria situada al terme municipal d'Albaida, en una parcel·la pròxima a Aielo. La planta serviria i servirà per tractar restes d'obres, residus industrials i restes vegetals. També podria rebre alguns residus perillosos. Estos materials es guardarien temporalment en una nau abans de ser traslladats a una empresa autoritzada. La planta encara no està autoritzada. En estos moments s'ha obert una consulta pública per estudiar com s'integraria en el paisatge i Aielo participa perquè es troba dins de la zona analitzada i perquè l'accés a la parcel·la, entre altres coses, es faria pel camí antic que uneix Aielo amb Montaverner. Volem conèixer què suposa este projecte per al municipi, quina informació ha rebut l'Ajuntament i quin paper pot tindre Aielo durant la tramitació. Ens acompanya ja l'alcalde d'Aielo de Malferit, Cristian Verdú. Cristian, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres. A veure, quan va saber l'Ajuntament d'Aielo que existia este projecte?
1: El dia 10 va entrar el registre d'entrada, la informació amb el xicotet projecte, anem a dir-li, perquè tampoc tenim constància del que s'emmagatzemarà allí. Pareix ser que és una ampliació del que ja hi ha en el terme d'Albaida, no? De reciclatge la vall. I bueno, pues, nosaltres donem tràmit a aquesta audiència pública per a poder fer al·legacions en base a l'assumpte paisatgístic, no?
0: Clar, perquè això és la pregunta, perquè la primera pregunta que feien este matí nosaltres era per què es consulta Aielo si la planta estaria situada dins del terme municipal d'Albaida?
1: Bueno, pues bàsicament, primera perquè és una dica. Una DIC significa que allí no es pot... el terreny d'Albaida no està qualificat per a poder construir aquest tipus d'emplaçament d'indústria, aleshores ha de passar per una DIC, i una DIC no és res més que habilitar-li, diguem, aquesta parcel·la a una empresa per a poder construir el que vol fer. Uh-huh. I el primer pas és este, no? El informar, diguem, d'una consulta pública, pues, arreplegant les diverses consideracions que tinguen els afectats i després ja continuar el pas en Generalitat.
0: Clar, estem parlant, ja ho has dit tu, que és una empresa que ja treballa en el tractament de residus a Albaida, que està plantejant unes noves instal·lacions per ampliar la seva capacitat. Serà en el projecte, diu, que ocuparien una part d'una parcel·la de més de 122.000 metres quadrats, ocuparien 61.000, si no en tinc mal entès. Jo no sé si teniu vosaltres des de l'Ajuntament, ja teniu una opinió sobre el projecte, o espereu a disposar de més informació abans de pronunciar-vos.
1: Bueno, nosaltres no podem opinar massa perquè no és el nostre terme.
0: Clar.
1: L'únic que podem fer és posar més, diguem, restriccions o
0: fer algunes preguntes, no? Clar.
1: O recomanacions per a que no ens afecte paisatgísticament.
0: Uh-huh. Perquè, clar, la documentació que tenim nosaltres, que és pública, que està a la de l'Ajuntament, parla d'alguns residus perillosos, però no concreta quins serien ni quina quantitat se'n podrien guardar. Imagina que demanareu que s'aclarisca este punt, no?
1: Sí, demanarem saber exactament què és el que volen fer allí per tindre una idea. I el que, a banda del tema paisatgístic, no, també el que ens preocupa és el tema de l'accés dels camions.
0: Dels camions.
1: Perquè ja tenim problemes d'estos camions que passen per dins de la població. Per què? Perquè és més fàcil, no? És més fàcil entrar per Aielo, per el que és l'accés nord, o la rotonda de Nino Bravo, creuar tot el parc de la Venta, que li diguem, l'Avinguda València, el tros nou que va refer la Diputació, la rotonda nova i tot això, i allí en les isletes que hi ha, que això ja és demarcació de carreteres, allí ja fan el desviament i se n'entren, no? Una vegada ja vaig tindre que intervindre perquè es veu que estaven fent unes obres de unes vies de tren i tota la grava que estaven retirant i tal, estaven passant camions jo vaig comptar un dia cada 3 minuts passava un camió de gran tonelatge i vaig anar i vaig dir, per favor, feu l'accés per allà, per la rotonda de l'Altet, no, de l'autovia, i aneu-se'n per allà, pel camí vell de l'Arjord, perquè esteu a tota hora passant per així davant i esteu destruint-nos el paviment.
0: Clar, este és un altre dels punts que comentàvem al principi, que l'accés a la parcel·la es faria pel camí antic, un eixallelo, a Montaverner, i que és un dels problemes que pot donar esta planta. Si vosaltres, o si el poble, si Aielo considera que el projecte, una vegada teniu tota la informació i tot això, pot perjudicar el municipi, que quede clar això. Què pot fer o què podeu fer realment?
1: No, nosaltres anem a revisar-ho tot bé, anem a veure paisatgísticament què és el que ens estan preguntant, què podem aportar, i després també el que anem a demanar-li, ja no a l'empresa, sinó a l'Ajuntament d'Albaida, és que si vol fer aquest tipus d'actuacions en eixa zona, que habilita una carretera com té que fer. El que no pot ser és que transcorrega per camins rurals, perquè si heu passat per el camí, o sigui, per la carretera de l'antiga, per anar a Montaverner, allò ja ni és carretera ni és res, això és un camí... Vamos, que ni està asfaltat. Uh-huh. I entres que no estan ni asfaltats, aleshores, sincerament, això no està per a passar camions. El que volem fer també és una instància a l'Ajuntament d'Albaida, diguem-li, arregleu això, i que tinguin un accés per al vostre terme, ja que tots els beneficis i tot va anar a parar ahir a Albaida, pues que menys que feu una inversió per a que aquesta empresa pugui treballar en les condicions i que no passi per allà tots els camions.
0: Heu tingut ja contacte amb l'Ajuntament d'Albaida per este tema o encara no?
1: Pues, sincerament, des de que estava governant el Partit Popular ja no van tindre eixa comunicació. Abans, quan governava Alejandro Quilis, sí que vam estar en converses per veure què podíem fer allí, però, bueno, després de la moció ja es va quedar tot un poc més en l'aire.
0: I ja per acabar, anem a recordar que la consulta pública estarà oberta durant 30 dies des del 10 d'agost, que està ja publicada, si no m'equivoque. Sí. Com pot participar el veïnat en esta consulta? Quins passos han de fer?
1: Bueno, pues en un dels escrits que diu escrito a la població, esta empresa ens diu la pàgina web que hi ha habilitada, on es poden trobar tota la documentació, més informació, i després al correu electrònic o a un tipus de formulari que han habilitat, uh-huh, es podrà, o també poden vindre a l'Ajuntament i fer una instància i deixar tota aquesta informació, aquests suggeriments, i nosaltres ja els ho farem arribar.
0: Perfecte, doncs ja tenim tota la informació que necessitàvem. Veurem, este és el principi, veurem què és el que passa en els pròxims mesos i ho contarem, evidentment, des de Ràdio Antilla en Cadena SER. Cristian Verdú, moltíssimes gràcies, alcalde de Aielo de Malferit, per haver estat amb nosaltres una vegada més. Una abraçada molt forta.
1: Gràcies a vosaltres, un abraç.
0: Adéu, bon dia, adéu.
2: Ràdio Antillet, Cadena SER.
3: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
4: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
5: Jefe, ¿un nomikai?
6: ¿Un nomike?
5: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
4: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular crema Ed Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganés Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
6: ¿Nomikai?
4: Y acaba diciendo,
6: ¡otro crema Ed!
4: Restaurante Ganés Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
7: En la cadena SER, hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Durant tota esta setmana, la que ve no, que són festes, i l'última d'agost, ja segur que estem en este Ser Deportivos pretemporada dins de l'Oi por Oi, on tenim Baida al Baida. Tomàs Marín, hola Tomàs de nou.
1: Hola de nou, Miguel.
0: I anem a veure què és el que has preparat i quines són les notícies, les últimes notícies.
1: La setmana que ve també podria clavar-te algo de...
0: També podries fer-ho, eh? Escolta, a lo millor, mira, no vaig avançar res.
1: Hi ha un anunci molt xulo que està esperant molta gent.
0: A lo millor fem alguna cosa.
1: La setmana que ve eixirà. Jo ho deixo ahí.
0: Val, val. Però bueno, de moment, pretemporada Ser Deportivos, esta setmana. Actualitat, què tenim?
1: Exacte, doncs que l'Ontinyent tenia previst jugar ahir a Xàbia, com us comentàvem, però el partit es va suspendre pel tancament de les instal·lacions esportives. Eclipsi. I el partit es disputa avui, 8 menys quarta, al camp municipal d'esports de Xàbia. Escoltem la prèvia de Rubén Sanz, l'entrenador.
2: Muy buenas, Tomás, ¿cómo estamos? Nada, bueno, en cuanto a objetivos, pues otro partido de pretemporada, testarnos un poquito más, seguir asimilando conceptos, que es un poco lo que hemos hecho esta semana, seguir acumulando distancias y bueno, pues empezar ya a pulir ciertas cosas. La verdad que el equipo está muy bien, está con ganas, con buenas sensaciones, la verdad, durante todos los entrenos, los partidos de pretemporada, creo que hemos estado muy bien, así que ya te digo, contento con el grupo y con ganas de ir a más.
0: Jo tinc una pregunta, Tomàs, perquè abans d'anar millor de vacances, quan van conèixer la notícia de que Rubén Sanz arribava a ser l'entrenador de l'Ontinyent, volíem xerrar amb ell tranquil·lament. Podrem fer-ho?
1: Demà ho fem.
0: Demà,
1: a esta hora estarem xerrant també.
0: Perfecte. Així
1: que no s'ho poden perdre els nostres oients.
0: Perfecte.
1: I bueno, cal recordar també un poquet com estan les coses perquè fa el planter, i fa una estoneta s'ha anunciat una nova incorporació per al planter de Rubén Sanz. El conjunt ontinyentià tancarà la incorporació d'Ivans Owusu, davanter jove, 20 anys, que arriba procedent del Rayo Ibense. És un davanter potent que aportarà energia i físic a l'atac ontinyentí. I també recordar-los que demà nou partit per a l'Ontinyent, serà el trofeu de festes, es jugarà davant el Villarreal C i també jugarà el Deportivo Ontinyent, el primer equip amateur. Per altra banda, en la tercera federació, la Geneta va perdre, ja saben, 0-3 davant la Nucía. Pròxim partit, demà, de nou a casa, davant l'Independent Alicante, equip de Lliga Comunitat. El partit començarà a les 7:30 de la vesprada. La Geneta el que vol fer és guanyar el primer partit de pretemporada. Tant bueno. De bo. Baixem a la Lliga Comunitat. Benigànim juga avui el primer amistós de la pretemporada. L'equip de José Manuel Rueda s'enfrontarà a la Font d'en Carròs, equip de la mateixa categoria, a partir de les 7:30 de la vesprada al municipal de Benigànim, en el primer test de preparació de cara a la nova temporada. Escoltem a l'entrenador.
3: Bueno, ya estamos en la segunda semana de pretemporada. Hoy tenemos el primer partido amistoso contra la Font d'en Carròs. Sí que es verdad que antes de comenzar la pretemporada en campo... Ya llevábamos unas 3-4 semanas trabajando con los chicos a nivel individual. El tema, pues bueno, preparar la pretemporada, que llegasen pues, bueno, con un nivel de tonificación muscular adecuada para que no tuviésemos problemas en la pretemporada. Y bueno, la verdad que hemos visto que han venido bastante bien, con muchas ganas. Nosotros también venimos con muchas ganas de poder enseñarles lo que queremos hacer y nada, hoy tenemos la primera puesta a punto y esperemos que por lo menos lo que se ha trabajado durante esta semana y la semana anterior pues se puedan ir viendo ya detalles y resultados para que el equipo vaya cogiendo pues bueno, una manera de trabajar y una cara que es la que queremos dar a lo largo de la temporada.
1: No és tan de bo. La veritat és el primer test de Rueda al capdavant del Benigànim davant d'un equip de primera valenciana, no de Lliga Comunitat, la Font d'en Carròs. Per altra banda, en eixa primera valenciana, l'Olleria disputa avui un triangular de pretemporada al municipal de Moixent. S'enfrontarà tant al Moixent com a l'Alcúdia de Crespins. 7:30 tindrem el Moixent-Olleria i 8:30 contra l'Alcúdia de Crespins. Escoltem a l'entrenador en la prèvia, José Enrique Lluc.
4: Esta tarda disputamos un interesante... trofeo Moixent, realizando un triangular, ¿vale? Dos partes de 45 minutos en la que nos enfrentaremos al Moixent y al Cuide Crespins, que al final son dos equipos importantes de segunda, muy combativos, donde nos van a exigir. Vamos a necesitar dar un pasito más en exigencia y en juego de lo que vimos en el último partido. Y nada, seguimos preparando el inicio liguero, ya confirmado contra la Unión Esportiva Alcudia. y en el que tenemos que seguir, pues eso, perfilando plantilla, concretando automatismos y seguir compitiendo de la mejor manera posible.
1: Nos esperem que així siga. Últim resultat, 0-2 davant el Montaverner, equip de tercera valenciana. Si ens anem a Llutxent, demà nou partit, el segon de pretemporada, visitaran Villalonga a partir de les 8 de la vesprada al camp municipal d'aquesta localitat. Roberto Carlos és l'entrenador, ens contava la prèvia.
5: Doncs demà a les 8 juguem contra Villalonga, el que serà el segon test de pretemporada. I, bueno, serà un test en el que tractem de veure quines coses ens estan funcionant bé i quines hem de seguir focalitzant-nos, no, per a tractar de millorar-les. Realment, aquests tests es fan per a anar conjuntant la gent, no? Recordar conceptes de l'any anterior, que aquells nous vagin assumint-los. I, bueno, en principi és anar coneguem-nos, clar. Tot això serveix per a posar-se el dia futbolísticament. No m'agrada parlar de físic, tàctic i tècnic perquè considero que és una cosa global. Però bueno, saben que és un partit complicat contra un equip que també, encara que està en una categoria però el nostre, pues, és un equip que també aspira a fer coses importants i bueno, segons he parlat en el seu míster, l'aspiració és quedar el més amunt possible i veure si poden escalar, no, en guany i l'any que ve estar en primera regional, així que serà un partit complicat.
0: Molt bé.
1: Complicat, però per a Llutxent no hi ha res impossible. Més que contents amb el míster i amb tot l'equip. Si passem ara a la segona valenciana, recordar que el Bocairent va guanyar 5-1 al Viarense, equip d'una categoria menys, amb gols obra de Romero, de penal, Àlex, Mendy, és juvenil Daniel i Edwin. Pròxim partit serà diumenge de 7 d'agost, el dia del pregó, al Clariano davant el juvenil de l'Ontinyent 1931. I en la tercera valenciana, un resultat, el Castelló de les Gerres va guanyar el tercer trofeu del club després de superar al Quatretonda. El tercer resultat que sorprèn molt és la victòria del Deportivo Ontinyent femení per 7-1 davant el Villarreal C ahir al Clariano. Espectacular. Sense paraules, eh?
0: Clar, sorprèn per la espectacularitat del resultat, però és que jo crec que aquestes xiques ja no sorprenen a ningú.
1: I el canvi, i no n'hi ha hagut cap canvi que hagi fet, per exemple, amb el canvi de l'entrenador, que per cert has enviat això. Aquesta és la seva crònica. Escoltem a Carlos Ferrero.
6: Partido en el que la verdad fue muy, muy vistoso para el espectador, porque se crearon muchas ocasiones por ambos equipos y la verdad es que en la primera parte estuvimos muy bien porque las primeras que tuvimos las metimos y sí que es verdad que el Villarreal las que tuvo no las metió y ahí pudimos adelantarnos en el marcador y coger confianza poco a poco. Y en la segunda parte se igualaron más las fuerzas y con los cambios y todo el Villarreal nos apretó más y nosotros nos tuvimos tan bien. Aunque tenemos muchísimas cosas a mejorar, la imagen fue muy muy buena. Y a seguir trabajando porque queda mucho. Ahora el sábado contra el Dense y nada, esto es muy largo y sobre todo la buena imagen que dio el equipo jugando en el Clariano es lo más importante para mí. Fuimos valientes, con mucha hambre, mucha ilusión y eso es lo más importante.
0: Hi ha moltes coses a millorar, diu.
1: M'he quedat igual.
0: Sí, és que hi ha moltes coses a millorar, diu, però...
1: Que millorem.
0: Però què van a millorar?
1: Que millorem contra un equip de la seva categoria, també d'autonòmica, un Villarreal, un filial damunt, un dels 8 filials contra els que van a jugar.
0: És que és una barbaritat.
1: Ens alegrem moltíssim.
0: Sí,
1: a continuar i amb humilitat, que era un missatge que em posava un de record el bo de l'entrenador, Carlos Ferrero. Per altra banda, tres qüestionetes més, ja de caràcter poliesportiu. La pilota valenciana serà protagonista, ho recorde, 19 d'agost, 6 de la vesprada al carrer Altet de Sant Joan, a Ontinyent. Tindrem diverses partides amb jugadors d'Ontinyent, Montserrat i Sella. També contar-vos que tenim una nova cita amb l'esport popular, perquè el pròxim 10 d'octubre se celebra la primera 10K Fundació Caixa Ontinyent, una prova que naix de la mà de quilòmetre 42 Ontinyent i amb l'impuls de la Fundació Caixa Ontinyent. Una jornada que estarà oberta a totes les edats i és una prova més homologada per la Real Federació Espanyola d'Atletisme i ja compta amb les inscripcions obertes. La cinta arrencarà a les 12 del migdia amb la cursa infantil, 5 i mitja de la vesprada serà el torn de la 10K popular i a les 7 arriba el 10K Elit. L'eixida i l'arribada estaran situades a la Glorieta de Moros i Cristians i a la plaça de la Concepció. I tanquem contant-los que el ciclisme júnior nacional va tindre ahir protagonisme a les nostres comarques. Es va disputar el cinquè trofeu júnior de Moixent. Algunes de les carreteres i algunes de les municipis que van passar va ser, per exemple, Fontanar dels Alforins, en una carrera que ha recorregut 126 quilòmetres, que és una autèntica barbaritat. Es va proclamar el campió Hugo Muñoz de la Picusa Academy, que a més va certificar el títol matemàtic de campió d'Espanya. I per tancar, i si recordatori, de que demà en el Clariano tenim el quart torneig Unió Ontinyent, una vesprada de futbol que reunirà el Deportivo Ontinyent, el Villarreal C i l'Ontinyent 1931. Primer partit, Deportivo Ontinyent Villarreal C, 7 de la vesprada. A les 8, Villarreal C, Ontinyent 1931, i a les 9 de la nit es tancarà la jornada amb l'Ontinyent 1931 Deportivo Ontinyent. El preu general és de 5 euros, abonaments gratuïts.
0: Bon plan, eh? Bon plan, si t'agrada el futbol, un divendres per la vesprada, molt bon plan.
1: Tot és de 10, la veritat. Clar que sí.
0: Doncs ja tenim l'edició d'avui del Ser Deportivos pretemporada. Demà tindrem una altra, que és divendres, i demà, ja ho hem dit, ja ho hem comentat, demà, si no passa res, el temps i el núvol gran no molesta.
1: No mostra per l'arribada a la ràdio.
0: Tindrem el nou entrenador de l'Ontinyent 1931, Rubén Sanz, així amb nosaltres. Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Adéu. Arribem a l'una del migdia. Això era informació nacional i internacional. I després, més coses. A l'Oi por Oi, Ontinyent, Baida al Baida.

0: Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
1: Cadena SER, Comunidad Valenciana. Radio Ontinyent, Cadena SER.
0: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
2: Una del migdia, 7 minuts. Continuem en directe a l'Hoy por Hoy Ontinyent baida al baida. Iniciem esta hora, bueno, acabo d'escoltar la informació que no parem de parlar, malauradament, des de fa moltes setmanes, inclús abans de que començara l'estiu, d'incendis forestals, de grans incendis forestals. És una barbaritat el que estem patint enguany en el nostre país. I precisament d'incendis forestals anem a parlar, o de prevenció, d'autoprotecció. Voreu, Bocairent acull esta vesprada una jornada dedicada a saber com previndre un incendi forestal, però també com protegir-se i actuar quan el foc amenaça habitatges, urbanitzacions o nuclis de població. La sessió començarà a les 7 de la vesprada a la sala Joan de Joanes i abordarà les mesures que pot adoptar la ciutadania, nosaltres, abans d'una emergència, així com les pautes que cal seguir quan es declara un incendi. En un municipi, clar, extens i amb nombrosos habitatges pròxims al terreny forestal, jo crec que l'autoprotecció no pot començar quan ja tenim el fum davant de casa. Però per conèixer què es plantejarà durant la jornada d'esta vesprada i en quin punt es troba la prevenció al municipi, anem a parlar i a xerrar amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Bocairent, Ximo Carbonell, que ja ens escolta. Ximo, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Benvingut al programa, Ximo. Clar, és que estem parlant dia sí, dia també, d'incendis forestals. Imagine que és per això, perquè heu considerat necessari organitzar una jornada d'aquestes característiques, no?
3: Sí, particularment la mateixa Direcció General d'Innovació d'Emergències es va posar en contacte amb nosaltres i dona per fet que en altres municipis intentar abordar temes sensibles en segons el lloc on s'ubica cada municipi, perquè hi ha alguns que afecta més inundacions, altres afecta més el tema d'incendis forestals, i cada lloc té una peculiaritat. Sí, i van dir que estan oferint unes xerrades per ajudar a fer este treball de sensibilització, d'ajuda i de presentar possibles alternatives a riscos que poden existir, i es vam acollir perquè nosaltres creiem molt oportú que vingueren a fer-nos esta xerrada. Sí. Comprenc que són dates molt sensibles, perquè la realitat és tot el que estem escoltant en les notícies contínuament, ens fan molt que preocupar, però també dona lloc també que és un mes de molta mobilitat per vacances, que a vegades pues, tota aquella persona com ella pugui estar interessada no pugui assistir, però bàsicament sí que creiem molt interessant.
2: Clar, perquè hem dit que no només és de saber com previndre un incendi forestal, però també parlem d'este i parlareu d'autoprotecció davant d'un incendi forestal. De què estem parlant quan diem exactament autoprotecció?
3: Clar, és que en cada cas estem veient últimament que hi ha vegades que parlen de confinació, altres sí. Vegades d'evacuació. Segons cada cas i segons la situació de cada risc, en el moment d'una desgràcia com aquesta, s'ha d'afrontar d'una manera molt distinta, i al mateix temps, inclús està fent-se una confinació, hem de saber com confinar-se. A banda de confinar-se dins d'una vivenda, també hem de saber com hem de tindre l'exterior preparat per poder-se confinar. Sí. O sigui, que tenim molts capítols que a vegades sí que podem dir que nosaltres tots els anys sí que es fa una campanya, un poc de treball, i sobretot en urbanitzacions com Pinatell i vivendes de la Serra, d'intentar que comprenguin tot este treball que a vegades es demana de tindre les parcel·les acondicionades i protegides per evitar, però sí que ja ho diu la paraula, que estan intentant també d'innovar un poc en tot este treball de treball d'autoprotecció. Sí. I a partir d'ahí pues, esperem que mos ajuden molt en tindre aquests detalls a saber com actuar.
2: També és interessant saber a qui va dirigida especialment esta sessió. Imagina que hi ha tota

0: la població, o més en concreta, sobretot a persones que viuen en urbanitzacions, en cases aïllades, en zones pròximes al terreny forestal?
1: Bàsicament, en aquests moments sí que veiem que la part més sensible són aquelles persones i aquelles vivendes que estan disseminats en zona forestal i apartades del poble, però moments i situacions de poden sorgir en altres situacions, com pot ser un foc en una vivenda dins del casc urbà. Entonces sí que jo crec que devem de tindre molt previst totes les alternatives. Això està fet per a totes les persones en global, perquè hi ha, a més, tant per protegir-se com per poder ajudar a altres també a protegir-se o ajudar-les. I jo crec que tot això és molt interessant per tindre aquesta ajuda inicial per poder facilitar també el treball a voltes quan venen els professionals a treballar, de tindre el treball més encaminat, i això és molt necessari.
0: I clar, si parlem concretament d'habitatges o zones que presenten una major exposició per la proximitat entre habitatges i vegetació forestal, ahí a Bocairent, jo no sé si teniu totes les zones identificades dins dels plans municipals o hi ha alguna que pot escapar-se.
1: Bàsicament, estan totes identificades. Vale. Lo que sí que realment tenim el xicotet problema, entre cometes, a vegades a l'hora de comunicar-se, sí que també poc a poc anant fent-se també grups de comunicació, han de tindre contactes a l'Ajuntament, però a vegades a l'hora de comunicar també hi ha persones que són estrangeres, a vegades vols comunicar-les i a millor en aquest moment no estan a la vivenda, perquè ara són moments d'estar a lo millor a l'oficina i el mòbil de la vivenda, que no t'enteres de res, per dir-ho d'alguna manera. O sea que hem de pensar que n'hi ha molts detalls, però sí que al final, a banda de la comunicació que pugui haver directa i poder tindre un punt de referència perquè comuniquen i faciliten la comunicació a la resta de veïns, sí que hem de tindre present que també s'ha de fer un poc el porta a porta, perquè és un estès molt gran, però sí que s'ha de fer un treball molt intens en un moment de perill, perquè sí que hauríem de treballar a nivell de... Sí que tenim la part sensible de la serra, que és una zona forestal molt, molt frondosa, tenim que tindre-ho molt previst.
0: I també últimament, i malauradament en les últimes setmanes, i degut a aquests incendis des que parlem dia sí dia també, molts d'ells, la gran majoria, grans incendis, clar, quan parlem d'obligacions s'ha parlat molt, no?, de competències, etc. Després anirem a la competència que pot tindre un ajuntament com el de Bocairent, però els propietaris d'habitatges, quines obligacions tenen o li corresponen? No sé si han de mantindre franges sense vegetació, si... com és això?
1: Sí, la veritat és que ja s'han fet les campanyes per saber que s'ha de tindre un perímetre al voltant de la vivenda de 25 metres net, sobretot, i si pot evitar-se l'arbrat al màxim o arbres que no puguen propagar tan fàcilment l'incendi, del terreny que estigui net. A vegades, clar, això tots els que tenen parcel·les i ho fan molt bé, però hi ha vegades que passa també que hi ha vivendes que sí que actuen i ho tenen ben treballat, però millor hi ha una parcel·la al voltant, clar, que aquesta parcel·la per problemes a lo millor de veïns que no viuen, sí, o parcel·les que són de propietaris que no són de la zona i tenen la propietat, i clar, a vegades nosaltres ens posem en contacte amb ells, però des de que poden, des de la comunicació fins a l'actuació hi ha un treball, clar, molt, molt extens. I ja, després de que pugui haver col·laboració ciutadana en millorar i tindre-ho tot preparat, el que altres veïns tal volta no facen és el que complica a vegades el treball d'altres veïns, que sí, això és lo trist, que l'ideal seria que tots fèrem un treball i, a més, ja pensar que com una massa forestal sense vivendes i sense habitatges també hi ha molta hectàrea, molta extensió, i això és incontrolable en un moment donat. I per això també necessitem, pues, el treball dels tècnics, i a l'hora vegada, si tinguem que recurrir a situacions d'actuació, tindre un assessorament adequat.
0: Clar, això és el que anava a preguntar, perquè en cas d'emergència, d'urgència, no sé si l'administració podia entrar directament i ja veurem després què passa, no?
1: Clar, en una situació d'emergència s'ha d'actuar, prioritàriament s'ha d'actuar, i per això també es veu que es crea, avui està molt de moda el SECOPI, que diuen, sí. o el lloc de mando avançat, que també diuen, sí. I realment això es prepara per aquest treball que es fa de cara a les actuacions immediates, i per coordinar bombers, protecció civil... ambulàncies, en fi, tot el que necessiten que estigui tot coordinat i tots els treballs i actuar on es dega d'actuar, perquè això no és una qüestió de mira que està cremant-se allà, però millor has d'anar per una altra banda llocs molt concrets per actuar fer l'eficàcia.
0: Vosaltres, per la vostra part, des del consistori, des de l'Ajuntament, heu habilitat franges de seguretat, heu acondicionat més de 4 quilòmetres de camí, si no m'equivoco, entre Buenavista i l'Ermita del Sant Crist, per facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Jo no sé si teniu altres actuacions pendents, i quins punts continuen pendents?
1: Mira, realment, duem uns anys de treball que... La veritat és que gràcies a les brigades forestals que a vegades, sí. a vegades no se concedeixen, i també les subvencions de treballs forestals a la serra, sí. hem treballat en el camí que diem de la Font Freda, que és el camí bàsicament que va des de la Rambla o de l'entrador del Vinalopó fins al dalt de la Font Freda i que quasi empalma el Sotorroni per la part de dalt. Dice que a mi s'ha fet tot un desbrosse de 30-40 metres laterals i més l'acondicionament del camí fins on s'ha pogut, però més que res per facilitar el treball i el pas de les autobombes, bombers, i puguem haver una comunicació fàcilment per a plegar. També, com has comentat, s'ha fet el treball del camí del Sant Crist, perquè la realitat també és que els grans dos incendis que han tingut fort del poble han entrat per eixa zona, que serra, realment pareix estrany, però que és una zona de menys arbrat i molt de matoll, però la veritat és que ens han entrat per ahí, però sí que la veritat que el camí ara condicionat i tot també el desbrosse que es va fer lateral als dos costats, més també el treball que ara enguany han fet des de Traxa, per un treball crec que anava des d'on tenien fins quasi Fontanars, que també han comunicat un camí en l'altre per poder tindre inclús els camions de bombers, poder subministrar-se tant d'au ja si poguera ser des de Bocairent com des d'on tenien. Sí que s'han fet dos treballs, també el camí vell de Banyeres que va des de l'alt del port fins a Banyeres, també s'ha fet un treball de desbrosse, mos ha quedat un trosset que ja està previst en la pròxima subvenció que mos han concedit per fer la finalització d'aquest tros que falta, més una ampliació de les franges de desbrosse i acondicionaments de camí, que més o menys és intentar trencar aquest possible contacte del foc en un lloc o en un altre, perquè l'aire sabem que es complica molt els treballs, i des de lo que cap per nosaltres intentar que siga el màxim treball, i sempre mos queden llocs per treballar, perquè si anem més cara dins arribant des a la Serra Mariola, ahí també s'hauran de preparar noves franges també per separar, i perquè també estem prop de comunicar-se en el coll, però tenim que treballar per aquesta franja també, que això també és necessària per facilitar anar fent-li cortes de possible comunicació forestal.
0: Tot això que estàs contant, ja has nomenat que ha sigut gràcies a l'aportació de les brigades forestals, les subvencions, etc. Ximo, encara falten recursos per als ajuntaments com el de Bocairent per a poder treballar durant la tardor i l'hivern tot això que acabes de contar?
1: Exacte. Clar, jo comprenc que igual que nosaltres hi ha moltes altres poblacions, i la veritat és que recursos en falten sempre, perquè quan s'acaba quan estem fent la previsió i del projecte, el que volem treballar i el que volem netejar o arreglar, sempre arriba el punt i dius, ostres, fins així hem aplegat, no? Però no dona per a més, i dius, bueno, l'any que ve anem a completar un tram més, i que sempre vas, que comprenc que és això, que és molt complicat tindre els recursos que ens agradarien, i la veritat també que estos últims anys ja hem tingut també la brigada i també que ens concedeixen de forestal, i sí que ens ajuda a anar fent xicotes trossos, també tots els voltants del poble ens ajuden també a treballar-los per evitar la comunicació també forestal en la zona urbana, que també és molt necessària per evitar aquesta possible comunicació a vegades de que apleguem fàcil, i en fi, a poc a poc, anar posant-se al dia i que tinguem el més protegits tant la serra com la població urbana.
0: Hi ha una cosa positiva després del que acabes de contar, que com has dit, que els incendis que han hagut es van propagar per la serra de Sant Crist, si avui es repetirà un incendi per aquest recorregut, trobaria diferències, ja no seria sí. El mateix, no? I això ja és algo positiu, podríem dir, no?
1: Clar, sí, la veritat és que la clave és que puguem, primera, accedir als bombers, perquè la comunicació interna de la serra per als bombers, això és la primera necessitat. Segon, tindre el subministre i punts d'hidrants per poder carregar l'aigua, perquè no sols és, diguem, accedir, l'aigua s'acaba, t'has de tornar a carregar i t'has de tindre punts de càrrega, que ara també en la subvenció que tenim prevista de prevenció de catàstrofes ja tenim previst també instal·lar nous hidrants més props de la zona urbana, o sigui, més prop de la zona forestal i la zona també de la Serra Mariola perquè tinguin un punt més fàcil de poder carregar. I és més, hi ha una part d'aquesta que comentes de la Serra del Sant Crist, per la part del camí que va des de l'alt de la Creu al Pozzolo, que comunica, diguem, aquesta zona, que és quan arribes dalt, la final, la Bona Vista, que comunica des d'ahir a la part del Pozzolo, és la part que és darrere de la gasolinera d'Hidalt de Sant Antoni, que diem, al poble. Pues ara va treballar-se en breu també en aquest camí, arreglar-se també per poder que tinga mitja comunicació per aquest costat també, per poder accedir i tindre dos punts de via, perquè per si s'estrangula un punt, tindre un altre.
0: Doncs esta vesprada, a partir de les 3 de la vesprada, jornada d'autoprotecció davant dels incendis forestals a Bocairent, i hem dit que és a la sala Joan de Joanes. Qui estarà a la xerrada? S'ha confirmat la presència del director general, pot ser? O...
1: Teníem confirmada l'assistència del director general. Fa mitja horeta m'acaben de comunicar que per problemes d'agenda no va poder assistir, però sí que vindrà el ponent que tenia que assistir, Ernesto Navarro Gómez, que ell és especialista en emergències i en experiència en prevenció i gestió de riscos, i farà el treball principalment d'assessorament i d'informació. Molt sobretot d'aquesta xerrada.
0: Doncs recordem a tot el món que l'assistència està oberta a tota la ciutadania i a veure si traguem coses en clar, perquè és molt important visquem els moments que estem visquent en quant als incendis forestals al nostre país. Ximo Carbonell, que vagi molt bé la jornada i continuarem xerrant. Una abraçada molt forta.
1: Igualment, i gràcies a vosaltres per col·laborar en la difusió i fem un treball entre tots per ajudar a controlar tots aquests possibles incendis.
0: Gràcies, Ximo. Adéu, bon dia.
1: Adéu.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Agost i la Vall d'Albaida s'ompli de festa. Del 8 al 18 d'agost viu les festes d'Alfarrasí. Sent l'emoció de la gran entrada de moros i cristians. Divertiste amb la cavalcada humorística i compartix el sentiment dels nostres actes religiosos. Música, rebeldes i tradició t'esperen. Consulta tota la programació als canals oficials de l'Ajuntament d'Alfarrasí. No te ho penses i vine a viure.
2: Ya que vas a recorrer toda la fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, Tu Energía.
3: El primer año que ahorro viniendo a la fira.
4: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
5: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
6: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
7: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
8: Pues arriba el moment de fer festa. Claro.
9: Anem a fer festa nosaltres.
8: Què et pareix? No, no fem festa, estem treballant. Però sí que anem a repassar els pròxims minuts. Estem a dos per arribar a l'una i mitja. L'agenda festiva de la nostra comarca, perquè, clar, són molts els municipis de la Vall d'Albaida que ja estan immersos en les seues festes. I si parlem de festes, parlem amb Carmen Úbeda. Carmen, què tal? Bon dia.
10: Bon dia, Miguel.
8: Bueno,
10: molt bé.
8: És que són moltes festes i molts pobles en
10: moltes festes. Moltes festes. Festes patronals de moros i cristians, tradició, música, sopars, passacarrers i una barbaritat d'actes que estan omplint els nostres pobles d'ambient festiu. Així que volem conèixer què té preparat cada municipi, descobrir els actes més destacats de la jornada d'avui i, sobretot, saber com estan vivint els nostres pobles estos dies tan especials.
8: Així que agafeu paper i boli perquè repassem tot el que tenim per davant avui, 13 d'agost, en este especial, podríem dir, Ser Festa. Comencem per Bègida, que celebra avui una nova jornada de festes.
10: Sí, a les 8 de la vesprada hi haurà missa en commemoració de tots els difunts del poble i volteig de campanes. A les 9 i mitja, sopar de baix braç pels carrers del municipi i després concert de festes a càrrec de l'agrupació musical Benbons a la plaça de la Constitució, amb també entrega de premis de la decoració dels carrers durant el descans. I clar, nosaltres el dijous passat vam tindre la sort de poder estar a Bèlgida en un oi por oi especial de festes de morts i cristians. Això és el que ens contava Rafael Sant Juan, membre de l'agrupació Benbons, sobre el concert que tindrà lloc avui.
11: La temàtica del concert va dedicar a les nostres filaes, perquè enguany dona la casualitat de que tres de les nostres filaes tenen càrrec, tenien capitania. Primer van ser els Hamalahams en Genovés, després l'hem tingut ara el passat cap de setmana en Rafael Guaraf a les Jabaries, i a l'octubre tenim capitania, per fi, en el Vall d'Anes Maseros. Entonces, el concert serà la temàtica de música d'ells, siga o bé escrita per a ells, o bé les que a ells els agraden quan anem a tocar. Entonces, tindrem la sort que vindran a visitar-nos gent de les tres filaes i també per a nosaltres és un gust que vinguin així, a la nostra casa.
8: Fantàstic. I de Bèlgida anem ara al Farrasí, perquè després de viure ahir la nit de les paelles i l'eclipsi, la festa continua.
10: Sí, avui a les 9 de la nit tindran concert de bandes de música a la plaça Major, a càrrec de la banda instructiva musical del Farrasí i l'agrupació musical La Banda del Farrasí. Després sopar de germanor, de les comparses al carrer Sant Antoni. Després, a la matinada, entradetes de les comparses, xaranga a càrrec de la BAC, i volem que es contes detalls millor Ismael Sant Víctor, l'alcalde l'alcalde del municipi.
8: Ho explica molt bé, clar.
12: És més o menys com tots els anys hi ha algun canvi d'algun acte dels festers, d'un sopar de germanor que abans es feia diumenge i ara es farà dijous després de després del concert. El dijous és el concert, un concert que tots els anys fan les dues bandes municipals, mig concert fa una altra banda i l'altre mig fa l'altra banda. Enguany, com a cosa addicional i extra, és que l'Ajuntament va encomanar a un compositor local una música específica a l'acte de l'Angelet de la Corda, que tots sabeu que és l'acte més representatiu del Farrasil. Ja està composat, ja tenen les partitures les dues bandes i tocaran l'última peça d'aquest concert, les dues bandes juntes tocaran la composició esa que s'ha fet expressament per a l'acte de l'Angelet de la Corda.
8: Molt bona pinta, molt bona pinta. I del Farrasí a Llutxent, perquè es celebra avui la tradicional festa dels fanalets.
10: Sí, avui a les 7:30 al Parc Obrador es repartiran els melons i començarà el taller per a preparar i decorar els fanalets. Cal portar una safata, una cullera per buidar el meló i un punxó. Es conta més detalls sobre esta tradició, la tradició dels fanalets, l'alcaldessa de Llutxent, Charo Bosca.
13: Ja, com és tradicional a Llutxent, en el mes de juliol o d'agost, normalment en agost, sempre fem la festa dels fanalets, que als xiquets els encanta i, a més, és una tradició. El fet de que els melons que no eixien bons per a menjar es feien els serenos merenos, que deien els xiquets, són els fanalets. El que fem és que la cooperativa ja tria melonets menudets, tamany que els xiquets es puguen portar, i a les 7:30 acudixen pares, mares, xiquets, xiquetes, anem repartint els melonets. És un taller molt bonic perquè és un taller col·laboratiu, posem música i cadascú es decora el seu fanalet. L'Ajuntament reparteix també un siriet, una llumeta per a dins del fanalet, i ja ens n'anem a casa, i quan es fa de nit ens reunim en el carrer La Creu a les 10:30 de la nit amb el seu sereno mereno tots, i ja iniciem el passacarrer, pues, peguem la volta per tot el poble, companys de la banda de música, que normalment toca la cançoneta de Sereno Mereno, Dis-me quina hora és, la tradicional, la que tot el món sap, la que ens van ensenyar els nostres pares, els nostres avis.
8: Quina tradició més bonica. Estava escoltant la xarra, és una tradició en París preciosa, per als
10: xiquets. Sereno Mereno.
8: Bé, estàvem a Llutxent. Anem ara al Palomar, que ahir va començar les seues festes i ja estan en marxa.
10: Sí, avui a les 6 de la vesprada, a la plaça de la Constitució, hi haurà cucanyes per a xiquets i xiquetes. Després, cap a les 9, al carrer Sant Domènec, començarà el passacarrer a càrrec del grup de danses del Palomar fins a l'església amb la tradicional dansada. Després tenen sopar per a tot el poble a la plaça de Sant Pere i al carrer dels Forts. I la nit acabarà amb el grup de danses Baladre de Muro, que participarà en les festes patronals amb l'espectacle L'Alxo Bar de la Memòria. Jordi Vila, l'alcalde, ens conta més detalls.
14: Avui el Palomar té el dia gran de la dansa, que des de l'Ajuntament volem potenciar les danses i ajudar al grup de danses l'Albada, que no es parguen aquestes danses tan típiques en el Palomar. Sobretot, doncs, tinguem unes cucanyes de 7 a 8 per tots els xiquets i xiquetes que disfruten molt, i després el grup de dansa de l'Albada es prepara els seus fandangos i la seva dansa. Després tinguem un sopar, un sopar de torrada, està tot el poble, som al voltant de 400 persones. Sempre, després de sopar, convidem un grup de danses de la comarca o de l'alrededor, i hem convidat al grup Baladre de Muro del Coll, que es delitarà les seues rondalles, les seues dansaes. Demà divendres celebrem també un dia molt especial en els moros i cristians, que enguany, pues, tinguem l'honor de que fa 40 anys que fem moros al Palomar. Pues, agrair a les tres comparses que hi ha avui en dia, la Fila Pirates, que és de nova creació, als cristians, que ja fa 4 o 5 anys que estan, i a la comparsa palomaresa, felicitar-la per aquests 40 anys. I després ja el dissabte tinguem el dia gran de l'entrada de moros i cristians.
8: 40 anys de moros i cristians al Palomar, eh?
10: És brutal, eh?
8: Jo estava pensant, ostres, que clar...
10: Per a un municipi
8: tan xicotet i tal, 40 anys de moros cristians són molts anys, enhorabona. I enhorabona també per una torra per a 400 persones, eh? Jo vull que anar a una torra...
10: Que bo, no la poden fer per 402?
8: Bueno, o 5, anirem tu i jo, sí. S'apropa-me, Jordi, mira, un xico de post no el teniu ahí per a nosaltres
10: dos. Donde caben dos, caben tres.
8: I tant, i 400. Bé, de Palomar a Bufali, que també estan festes, avui celebra una jornada dedicada als jubilats i jubilades.
10: Sí, a les 7:45 es farà un passacarrer per a replegar-los, i a les 7 tindrà la missa solemne en el seu honor, tindrà lloc. Després, concert de la Unió Musical de Bufali i sopar dels jubilats. Acaben la nit amb teatre a càrrec de la companyia local A Contracorrent Teatre. Millor que ens conte els detalls de la programació Estefania Moya, l'alcaldessa del municipi.
15: A les 8 de la vesprada es farà el concert a càrrec de la Unió Musical de Bufali, i després soparem tots junts a la plaça. plaça que l'Ajuntament convida als jubilats i als músics. I a les 12 tinguem el Teatre Local d'Esvergonyits, que des d'ací també voldria agrair-los tot el treball que fan durant tot l'any, i és un teatre que al poble ens encanta, així que convide a altres poblacions que vinguin i que gaudisquen d'esta nit. Després, el divendres, pel matí, és el dia dels xiquets, que en la piscina municipal tindrem parcs aquàtics. Després, per la vesprada, jo crec que és el dia més esperat de totes les nostres festes, perquè és el dia de les paelles i és una nit de germanor i de molta festa. El dissabte tinguem és el dia del Santíssim Crist de la Pobresa, el diumenge és el dia de la Mare de Déu del Loreto, i res, que esperem que disfruteu de cada acte que hem preparat i que passen tots molt bones festes.
8: Pues té molt bona pinta, com totes les festes de la nostra comarca, del nostre voltant.
10: La veritat que sí.
8: És que té molt bona pinta. Mireu, en Castelló de Rugat també estan immersos ja en les seues festes de 2026. Avui és una jornada especialment assenyalada perquè a les 7:30 de la vesprada, a la plaça de la Constitució, tindrà lloc el pregó que donarà oficialment el tret d'eixida a les festes.
10: Unes festes que tenen com a gran protagonista la participació dels veïns i veïnes i que, com sempre, combinen tradició, música, cultura i també aquests actes festius. I avui volem conèixer millor tota la programació i, sobretot, com està vivint Castelló de Rugat estos dies tan especials.
8: I per això ens escolta ja el regidor de festes de la població, Jordi Aparici. Què tal, Jordi, com estàs?
16: Bona vesprada. Molt bé, ja com vosaltres esteu dient, pues a punt i ja immersos ja en les festes.
8: I com esteu vivint això? Com està vivint Castelló Rugat este 2026, estos dies de festes? Imagina que ja es nota, no?, al carrer l'ambient.
16: Sí, es nota a muntó perquè el passat cap de setmana, el dissabte concretament, ja iniciarem, ja donarem el tret d'eixida amb la presentació dels festers i les festeres, els xics i les xiques que aquest any complixen la majoria d'edat. I seguidament, pues, també el diumenge tingué lloc pues, la missa i la processó de Sant Roc i de la Mare Déu d'Agost, que feren conjuntament, que són els patrons de les festes, i acabarem el cap de setmana amb un magnífic interpretació per la nit musical. I ja durant aquesta setmana ja l'ambient està a flor de pell, perquè els veïns i veïnes ja estan engalanant els carrers, pintant la típica nit nits, perquè ja són diverses nits, la nit de dimarts i la passada nit els veïns ja estan pintant els carrers, que el proper divendres a les 7:30 de la vesprada tindrà lloc el passacarrer, on el jurat visitarà tots els carrers. Aquest any concretament són 8, els carrers que s'han apuntat al concurs de carrers engalanats, i la veritat que sempre s'ocurren un munt.
8: Això és una tradició, Jordi? O sigui, es presenten carrers i es pinten i es presenten al concurs? Ah, que bo, tio, està xulo,
16: això. Sí, és una tradició, però molt, molt arrelada. Els meus avis ja recordo que ja feien engalanament de carrers amb temàtiques vàries, depèn de l'any o la moda de l'any, sí. Segurament pues, aquest any pues, el Mundial estarà present. Clar.
8: Ferran apareixerà en algun lloc, segur, no?
16: segur. I res, aquesta nit esteu comentant que tindrà lloc aquesta vesprada el pregó de les festes, on la capitania d'aquest any, que aquest any és cristiana i l'ostenta la fila Templaris, li donarà a la senyora alcaldessa la clau de la vila als que aquest any són els capitans.
8: Molt bé.
16: Vale. I després, el dissabte, ja tindrà lloc la magnífica entrada de moros i cristians, on, conforme estava dient, la capitania d'aquest any apunta maneres i s'ho han currat un munt, com tots els anys. Però han posat molt, molt d'esmero i ja el diumenge una cosa molt característica i tradicional és la cabalgata de disfresses. El dilluns molt típic és també la cercavila dels melons, on la participació és dels xiquets i les xiquetes, sí. en els típics fanalers de melon.
8: Ah, feu fanalers també, que bo.
16: Sí, és també molt, molt característic. Uh-huh. I ja, si la climatologia ho permetís, es té lloc el dilluns a l'acabar la cercavila dels fanalets, es dispara una mascleta nocturna, que el pirotècnic, que és veí del poble, té preparat un magnífic espectacle, tot i això serà segons, com dic, segons la climatologia. Si estem en alerta roja, doncs s'haurà d'ajornar conforme va passar l'any passat.
8: Clar.
16: I ja per finalitzar, també el dimarts tindrà lloc la nit de les paelles, que sempre és una cloenda de les festes, uh-huh. I bueno, totes les nits, des d'aquest divendres fins al dimarts, pues, estarà amenitzat en orquestes i discomòbil, on la diversió les 24 hores del dia està assegurada.
10: Uh-huh. A banda, també teniu activitats pensades per a totes les edats, per a la família, no?
16: Sí, sí. Conforme estava dient, el passat diumenge feren una nit de tribut i aquest any vingué Mecano. I aquest acte en concret està pensat per a tota la família. N'hi ha gent de totes les edats, tot i que, per exemple, la dècada dels 80, pues, tota la generació que estava en aquesta època, en la joventut, pues, estava... allí a tope donant tot.
8: Home, clar. Sí. Jo estaria, saps?
16: Sí, sí. I la resta d'activitats, pues, també, és, evidentment, pues, les discomòbils i sí que va més gent jove, uh-huh. Però ja a la gent li encanta molt la música en directe i sempre s'ha d'apostar també per la música en directe, les nits d'orquestra va moltíssima gent també de públic variat. La veritat. I a més, la nit de divendres, que és la nit de l'olla, després del desfile on les filades de moros i cristians van disfressades, cada un a la seva comparsa té la seva xaranga i la música en directe està molt, molt present.
8: Sí, que es nota que és festa i que són festes.
16: Sí.
8: Precisament és un moment, estaves dient, de que al públic li agrada molt el tema de la música en directe i tal, però les festes també són un moment en el que molta gent que és del poble, que no viu al poble, torna al poble per a festes, però jo vull saber si vosaltres noteu que també hi ha gent de fora de la població, de la comarca, de la resta de la comarca, que acudeix a Castelló de Rugat per a gaudir de les festes. Canvia molt Castelló de Rugat estos dies?
16: Sí, la veritat que sí, com esteu dient vosaltres, Castelló, molta gent... o part de la gent, pues, viu fora per motius de treball o familiars també, i a la festa sempre el poble s'ompli, la gent torna al poble en les festes. A més, el que esteu dient, la resta de poblacions veïnes sempre venen a visitar-nos, sobretot tant a les nits d'orquestra com també a la magnífica entrada que fem, que per a un poble de 2.200, 2.300 habitants, avui per avui oferim al poble i a la contorna una magnífica entrada, la veritat. Mm-hmm. Jo personalment estic molt orgullós, tant de l'entrada que es fa com de l'esforç i el treball que fan totes les filades molocristianes.
8: Mm-hmm. Home, què va dir el regidor de festes? Què va dir ell? Vinga, va.
10: Jordi, serà fàcil per a tu, però si tingueres que convèncer a algun oient nostre de la Vall d'Albaida o d'una comarca propet perquè anar a guanyar les festes de Castelló de Rugat, què li diries?
16: Pues jo diria que vinguin sense pensar-se-ho, perquè se ho va passar d'allò més bé i la gent del poble anem a acollir-la en els braços oberts i amb el cor també.
8: Pues ahí queda la invitació. De deberes, ha sigut un plaer, Jordi París, i regidor de festes de Castelló de Rugat. Ara a gaudir, que segur que té molt de treball, però també hi ha temps per a gaudir amb la gent i els veïns i la família i els amics.
16: Tot treball paga la pena i té la seva recompensa quan veus el poble i la teua gent conforme està.
10: Exactament, a gaudir. Sí, bones festes, Jordi, adéu.
16: Moltes gràcies, adéu. Adéu,
8: bona vesprada. I hem acabat amb la nostra comarca. Per què dic això? Perquè anem a escoltar uns anuncis i després anem a fer una connexió amb algú. I després ho explique, perquè si no tinc que contar jo tot ara. Vinga.
17: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Fira't música, Fira't Xàtiva. Del
18: 15 al 19 d'agost, la Murta s'ompli de música. La Fúmiga, Romantic Dimoni i Naina, Cali i el Dandy, Juanjo García i Bilu Contero. I, amb entrada lliure, OBK i l'homenatge a Camilo VI amb Dani Vigés i la Camilo Big Band. Entrades a entradas360.com. I a més, el Festival al Ras i les actuacions de grups locals. Fira't música, Fira't Xàtiva. Fira d'agost de Xàtiva, des de 1250 per privilegi de Jaume I. Ajuntament de Xàtiva.
19: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
20: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
21: Jefe, ¿un nomikai?
22: ¿Un nomiké?
21: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
23: En Xàtiva la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
24: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
25: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
24: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
25: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
7: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
8: Clar, és que, Carmen, estàvem repassant els bueno, diferents poblacions que ara mateix estan en festes o que comencen festes avui o este cap de setmana. Nosaltres no en tinguem, ja este cap de setmana comencen sí. Oficialment les festes de moros i cristians i la setmana que ve serà una setmana forta, però, clar, tenim una comarca veïna i un poble i una ciutat veïna que tenim molt a prop i que tenim com germans allí, saps?
10: Sí.
8: I que també comença demà la seua fira i estem parlant, evidentment, de la fira de Xàtiva. I com que nosaltres tenim a la redacció a un socarrat, ara després li direm i convidarem a que entre de nou a Tomàs Marín, però li hem demanat al nostre benvolgut Jordi Company de Ràdio Xàtiva, Cadena SER, que ens faça una prèvia, una peseta i que ens conte què és el que tenim preparat. Efectivament. Hola, Jordi, bon dia.
26: Bon dia, Miguel. Bon dia, Baida Albaida, bon dia Ontinyent. En només unes hores comença ja la fira de Xàtiva 2026. Són més de 776, es diu pront, 776 anys de fira que omplin cada any Xàtiva de milers de persones, que en esta edició, que a més els dies grans, és a dir, demà 15 i 16, cau cap de setmana, pretén reunir les xifres aproximades a més de mig milió de visitants. S'han habilitat línies d'autobusos i ensadera, s'han habilitat pàrquings, s'ha habilitat la línia C2 de Rodalies. Tenen la informació de servei en la nostra web, en radioxativa.es. I en unes jornades, com dic, coi molt intenses. Sobretot divendres, dissabte i diumenge. Demà comença tot amb la inauguració de la Fira del Bestiar, tot i que esta vesprada ja és la reial entrada de cavalls al recinte de la Fira del Bestiar. N'hi haurà mascletaes tots els dies a les 2 de la vesprada, per si són amants de la pirotècnia, algunes de les pirotècnies de la Vall d'Albaida, precisament, que vindran a disparar a la capital de la costera. I el dia 15, que sens dubte és el dia gran. És el dia de la fira, és el dia d'esmorzar, eixe esmorzar firer amb sardina, amb pimentó verd i amb ou fregit. Sí, és el dia de la carrera de motos urbana més antiga d'Espanya, en la que enguany el protagonista serà Jorge Martínez Aspar, en un homenatge que van a fer-li des d'ací, des del Club Motorruta Xàtiva. És una carrera per a la que encara queden entrades, que es poden també el mateix dia recollir en taquilla habilitada, i és una carrera que sens dubte, doncs, marca una jornada molt intensa, que a més enguany, després del tardeo, perquè aquest dia és molt important el tardeo, aquesta nit serà molt especial.
0: Jo crec que és dels primers jocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
26: És Artur de la Fúmiga, que farà el seu últim concert a Xàtiva i Comarques la nit del 15 d'agost, 7.000 entrades venudes, per descomptat, no en queda cap ni una, i s'espera una gran, gran afluència de gent. Si no tenen la sort de tindre entrada, bueno, poden recuperar una entrevista, a més en vídeo també, que van fer al grup d'Alzira, que com escoltàvem a Artur, per a ells és molt, molt important la ciutat de Xàtiva, i sens dubte també per a nosaltres, que ells estiguen posant la cirereta al pastís d'aquest dia 15 és un regal.
1: Venen i van, pobres que van trencant, pobres la gent de la Mediterrània.
26: I després un munt de coses típiques, les paradetes de Garroig, de Ventalls, d'olives, així veus, de la ràdio tenim ja una paradeta d'estes d'olives que fa una oloreta que t'entra un menjar, t'entra unes ganes de menjar que no t'aguantes, i més encara a estes hores, Miguel. I per descomptat les atraccions per als més menudets, per als més menudetes, i també per als més majorets, eh? N'hi ha atraccions per a totes les edats, de tot tipus, n'hi ha artesania, n'hi ha competicions esportives, perquè la fira és molt més que simplement atraccions, i en este cas també paradetes, no? N'hi ha un entorn al voltant, tenien molts actes que poden trobar, insistís també a la nostra web, a radioxativa.es, però des de trofeus de ciclisme, passant per frontenis i acabant amb escacs, és també una bona manera de descobrir esports i també de recolzar-los, per descomptat. I sens dubte, la Fira del Bestiar, que és també una de les més antigues de la Comunitat Valenciana i que va ser l'origen d'esta Fira de Xàtiva. Encara poden vores cavalls, encara poden vores animals per a treballar el camp, que és una de les coses també més xules d'esta fira, a més de competicions com el típic tir i arrossegament. I per als més nostàlgics, història.

0: i d'IVBK.
1: Per als més nostàlgics, el 18 d'agost, dimarts, OBK, entrada gratuïta, fins a completar l'aforament de l'Espai Murta del camp de futbol, que són 100.000 persones, o sigui que, si són fans també a la Vall de Baida, hi ha un tinyent d'este grup, doncs poden vindre. Ens esperem amb els braços oberts. Tot acabarà el dia 20, el dia 20 d'agost, el pròxim dijous, just d'ací una setmana. Acabarà a les 12 de la nit amb eixe acte de cloenda i eixe castell de focs d'artifici. Vos esperem a Xàtiva, a la Fira 2026.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi Company, des de Ràdio Xàtiva i Comarques, perquè és que escolteu bé, tio. Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: De nou, és que clar, l'únic socarrat que hi ha així a la redacció és Tomàs Marín. Què t'ha paregut este repàs que ha fet Jordi Company de les festes que comencen demà a la fira?
3: A parlar de les motos, eh?
0: A parlar de les motos, eh? Jo dic que no parla de les motos, ja veuràs tu, Tomàs.
2: Malament.
0: Ja veuràs tu, Tomàs.
2: Doncs sí, no, molt bé, la veritat. Jo crec que ho ha resumit a la perfecció i crec que venen dies molt, molt grans. A mi el que em dona molta malícia és que n'enjunten les festes de Xàtiva en les d'on tinguem.
0: Sí, això és de veres.
2: Això em dona una malícia.
0: És una pena, eh?
2: Perquè crec que són dos festes tan, tan diferents que podrien gaudir de diverses formes. Sí que és de veres que la gent de la nostra comarca no té pèrdua per les motos, perquè el dia 15 tan sols tenim la matinada amb els nostres majors, l'acabem i jo crec que ja se pot anar a
0: veure les
2: motos.
0: Podem
2: anar a
0: les
2: motos. Que facin el que li donen la gana, que ja el diumenge tenim el pregó. Però bueno, sí, això, que ja arriba la fira, que demà la inaugurem oficialment, fan un casteller molt xulet allà al costat de la Murta, on se suposa que va arribar un nou centre de salut, ja veurem en aquest espai. I crec que és un dia molt, molt, molt bonic. Crec que és un dia sobretot per a pegar la primera boteta a la fira, per a fer el reconeixement al reial de la fira. És el dia que aprofitem tots els socarrats i socarrades per a pegar-li la primera volteta de les 70.000 que anem a realitzar.
0: I per a firar-se o no? Vos fireu la primera o no?
2: Te fires quan tens l'esmorzar amb la família.
0: Val, és quan te fires.
2: Les famílies, lo que sol fer és dia d'amics i dia de família. Això feia jo en la meva família. I aquest dia, doncs, l'avi, la mare o el pare, pues, era o dinerets, quan érem els xicotets fent el regalet, i això era així, i com no, jo crec que un dels regals i els detalls més bonics que hi ha per a recordar la fira, quan no són els gallatos. Crec que això no pot faltar.
0: Els garrotets i els gallatos, ho he comentat fora de micro, però vaig a contar-lo. Jordi Company, que és company de la ràdio, però també és amic, des de fa 4 anys que fira el meu fill amb un gallato. I el seu nom, Pau Coll. I, bueno, enguany ja veurem, perquè el meu fill està demanant-lo. Jordi, ja saps, que enguany també toca.
2: Toco gallato.
0: Però sí, és
2: la tradició.
0: És la tradició, no?
2: Jo en el xalet, en el garatge, tinc com, te podria dir perfectament, 15 gallatos diferents.
0: Sí o no? Sí.
2: Del meu avi.
3: Jo en tinc també de quan era menudeta, estos que són xicotets.
0: Xicotigua, sí.
2: El meu avi ho recomana, pues, crec que pegar la volteta, tenim molt d'allò per a poder gaudir de la jornada. Hi ha diverses activitats, pel mateix per exemple es fan activitats ja de caràcter esportiu, també de caràcter musical, teatral, hi ha comèdia, hi ha espectacles per als més menuts, i és un espai molt, molt, molt xulet. Al llarg dels anys sí que és de veres, des que ho té ús de raonament, recorda la fira, han hagut molts canvis al llarg de la mateixa durant molt de temps, però sí que és de veres que aquesta essència no canvia i per a tots els ativins i xativines és una data molt especial que a més ens agrada molt, molt compartir. Crec que no hi ha cap any que no convidem una persona, que no vingui algú
3: fira
2: de fora a gaudir, així que
3: sí,
2: jo convido des d'ací a tothom.
3: I a més, com fa calor, també es pot aprofitar per anar a la restauració de Xàtiva, fer-se un gran isaet, una horxateta...
0: Que està fantàstic.
2: La calor sí que, que és insuportable. Sí. Sobretot en el reial de la fira, dins de
0: l'agobio
2: de la fira.
0: L'any passat,
2: el
0: matí, al migdia.
2: Tu i jo es van conèixer aquest dia.
0: Pues aquest dia feia una calda... Que era, home, hi havia una font fora on estàvem dinant en aquest moment. Quan vam néixer, jo vaig posar el meu fill davant del xorro de l'aigua, perquè això era brutal.
2: Era brutal.
0: Bon, ho deixem a gaudir, eh?
2: Demà ja és el primer dia, fins al dia 20.
0: I quan són les motos?
2: Brum, brum.
0: Com són les motos?
2: Com són les motos? Sí, com són les motos? Brum, brum, estic apanyat.
0: Com són les motos?
2: Les motos són el dissabte. A partir de les 8 del matí crec que hi ha entrenament, depèn de classificacions, i les curses són hasta les 2 i mitja.
3: I falta dir la típica frase, no? Què l'has dit tu?
2: A la si fira... vas a la fira, porta diners. Que veuràs moltes coses i no et compraràs res. Vale.
0: Tomàs Marín, Carmen Úbeda, moltíssimes gràcies. Adéu. A tots i a vosaltres també per estar ahí a l'altre costat. I recordeu, és molt important.
4: Sigueu bones persones.
0: Demà tornarem a les 12:20, com sempre, amb una nova edició del Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida. I demà ja parlarem de les nostres festes, des d'Ontinyent, que comencen este cap de setmana també. No hi ha motos, però hi ha moros i cristians.